0: 12h26.
1: Mande o seu alô, participe e curta com a gente. Tá na 104.
0: Tá na 104? Tá bom demais.